0: déjate mi nom. Porque voldria estar a mi.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Signa del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.